0: Maxim. Maxim, no està mal. Gràcies.
1: En Radio Primero de Mayo te indicamos la hora. Es la 1:16.